0: Un día desde Radio La Vall d'Uixó, dimecres 16 de setembre del 2026, això porta, això diu, la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 29 graus de màxima i 18 de mínima en una jornada que pot acabar en algun ruixat per la nuvolositat que acompanyarà la vesprada. El dia s'ha iniciat en vent del nord i en ell també acabarà, però ara bufa de l'est i a migdia serà del nord-est. Avís groc al litoral sud de la província i l'índex ultravioleta està en nivell 6. Parlem avui d'adquisició de patrimoni. Això sempre és una bona notícia. En este cas, l'Ajuntament ha dit que adquirís 4.000 metres quadrats per a crear una nova zona verda a l'entorn del Col·legi Centelles. Va ser en el dia d'ahir quan l'alcaldessa de la ciutat, Tania Baños, destacava que havien comprat l'antic magatzem de Big Mac i que això s'emmarca en el Pla Creix i permetrà transformar aquest espai en un nou espai verd.
2: I d'acord amb el Pla Creix que vam llançar farà uns mesos, s'incorpora una nova adquisició a aquest Pla Creix, que en definitiva el que estem fent des de l'Ajuntament és planificar el futur desenvolupament de la ciutat els propers 10 anys, no? I una vegada adquirits i posats pràcticament en funcionament els fons europeus, en la major transformació que ha tingut la ciutat en la història recent de tota la democràcia local, pues poder donar un altre impuls al futur de la vall adquirint aquesta nova zona que està catalogada en el Pla General com a zona verda. Per tant, el particular no podia fer cap tipus de desenvolupament i sí o sí havia de ser propietat de l'Ajuntament de la Vall, i que ens permetrà pues, a partir d'ara pues, poder començar a planificar una nova zona verda a la nostra ciutat.
0: Diu el regidor de Patrimoni, Fernando Daros, que adquirir el patrimoni sempre és una bona idea.
3: Augmentar el patrimoni local sempre és una bona idea, sempre és una bona proposta i sempre és positiu per a la nostra població. I a Siralt, en el barri del Roser, poder tindre aquesta zona també per a fer una zona verda va ser des de sobte una cosa molt positiva, així que a partir d'ara anem a treballar de valent per aconseguir transformar aquest espai que ara, com podeu veure, pues, simplement és un antimagatzem per a...
0: I el regidor d'Urbanisme, Vicent Pitas, deia que n'hi ha que seguir sempre mirant coses al marge dels projectes o de les obres que cada moment porten desenvolupant-se.
4: Al final, evidentment...

0: aquestes que estem al front de la gestió pública no podem quedar-nos en el que ja està fet o està acabant-se, sinó que hem d'estar mirant en el futur. Fa poc, abans d'estiu, presentàvem també l'adquisició de més d'espai de zona verda. Estes són 4.000 metres més que s'inclouen al patrimoni municipal. Un espai de zona verda, evidentment en un punt en concret, al costat d'un col·legi. Una adquisició que s'ha fet per una necessitat, no? de comprar aquesta zona verda perquè conforma el pla general d'ordenació urbana aprovat en la ciutat, ja va que adquirir-ho i s'ha arribat a un acord en la propietat. Però bueno, jo pensé que ficaré en valor arribar a acords, arribar a negociacions, arribar a acords amb els propietaris per poder planificar el futur de la ciutat.
1: I parlem ara d'aquesta tornada a l'activitat, en aquest cas de la Societat Cultural Amics de la Vall, coses de cultura, xerrades, conferències, una molt interessant esta vesprada, 6:30 a la biblioteca, conferència de Josep Maria Esquirol, s'ho contava la presidenta Rosa Artiago.
2: Pues la primera és ja, és immediata, és dimecres 16 i tenim una conferència, cal dir que és a la Biblioteca Municipal, per si després se me passa, a les 6:30 de la vesprada. Tenim una conferència de Josep Maria Esquirol que té com a títol La filosofia com a cura de l'ànima. I jo, per a qui no sàpiga qui és, Josep Maria Esquirol és filòsof, és assagista i catedràtic de la Universitat de Barcelona.
1: Ens porta més dades sobre Esquirol, Vicent Rebollar.
3: Vivim una societat cada vegada més deshumanitzada, cada vegada més despersonalitzada. Una societat on la banalitat i les coses espúries i les coses que realment jo crec que no són fonamentals a la nostra vida cada vegada tenen més protagonisme. Se pot revertir això, se pot canviar sense caure en aquesta absència de sentit, en aquesta vida buida? Ell pensa que sí, però donat compte, pensa que sí no apel·lant a grans idees, no apel·lant a coses fonamentals, ni apel·lant a falsos ídols com poden ser els diners, el poder, o com poden ser coses que van i venen però que no mos omplin, no mos configuren. Ell pensa que aquesta forma de trobar el sentit a les coses està en la proximitat, en lo pròxim, en lo concret.
4: Hoy por hoy, la Plana Baixa. Vicent Arnau.
5: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
6: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más... Caixa La Vall.
1: Novetats en este cas de l'auditori, coses que anava incorporant en esta nova temporada, per exemple, cursos intensius que arranquen ja. Coordinadora de l'auditori, Tania Baró.
7: Este año, como novedad, tenemos cursos intensivos de diversa temática. El primero arrancará el día 26 de octubre, del 26 al 30 de octubre, y este es sobre marketing y comunicación. Después pasamos a noviembre, del 9 al 14 de noviembre. El curso intensivo es de distribución de proyectos escénicos.
1: Y una de las grandes novedades son las salas de estudio y grabación gratuitas, eso sí, previa reserva.
7: Empezaremos el 1 de octubre a poder reservar estas salas. Son unas salas que están en la primera planta del auditorio. Hay 4 salas para poder reservar, son gratuitas completamente. Hay 2 más pequeñitas que tienen unos 10-11 metros cuadrados y hay 2 más grandes que tienen unos 17 metros cuadrados. Y nosotros mensualmente, o sea, el día 30 o el día 31 de cada mes, publicaremos el calendario donde la gente podrá ver la disponibilidad semanal, porque solamente podemos ofertar, hay veces en función de las producciones, pues 1 o 2 días a la semana, y se podrán reservar en bloques de 2 horas con un máximo de 4 horas al día, y es para personas, bueno, pueden ser personas o colectivos, artistas, músicos, bailarines, aunque ya pequeño formato porque no son demasiado grandes, pero claro. Bueno, estarán dotadas también técnicamente.
1: La Diputación de Castelló incentiva el consumo local y generará 4 millones de euros en la economía de la provincia a través del denominat bono Dipucomerç. Marta Barrachina.
8: Per a donar suport als autònoms i pimes i al mateix temps per a incentivar que els veïns compren en els establiments dels nostres municipis. Una campanya que va arribar a tota la província, als 135 municipis i també a la nostra entitat local menor. I ho farà amb 2 milions d'euros que es convertiran en 4 milions. La Diputació invertirà 2 milions d'euros i aconseguirem injectar directament 4 milions d'euros a l'economia de la província de Castelló.
1: I parlem ara d'Almenara, perquè en clau política Quique Castelló, ja sabem, des del passat dia 4 de setembre, confirmat com a candidat de Compromís per Almenara per a les eleccions de maig del 27. L'eufòria del candidat ahir era esta.
9: A mi no m'hi ha passat mai, eh? Suposo que a altres els passa més, els ha passat més, però rebre whatsapps de gent del poble, de veïns i veïnes diferents, que pensen diferent entre ells, que segurament no sentarien mai en una mateixa taula a esmorzar, i que te diguen, eres l'única esperança que tenim, eres la llum al final del túnel, no te ho deixes, per favor, batalla hasta el final, gent que m'ha demanat queda't en Almenara, queda't en l'Ajuntament, perquè mos fa falta gent de dins de l'Ajuntament que me diga quines ganes tenim de que mos lideres tu.
1: Farmàcies de Guàrdia i Nules en la Palenciana, Major 70 en la Vall, Glòria, París i García Brix i Santa Set.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimecres 16 de setembre del 2026. Això porta, això diu, la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 29 graus de màxima i 18 de mínima en una jornada que pot acabar en algun ruixat per la nuvolositat que acompanyarà la vesprada. El dia s'ha iniciat en vent del nord i en ell també acabarà, però ara bufa de l'est i a migdia serà del nord-est. Avís groc al litoral sud de la província i l'índex ultravioleta està en nivell 6. Parlem avui d'adquisició de patrimoni. Això sempre és una bona notícia. En este cas, l'Ajuntament ha dit que adquirís 4.000 metres quadrats per a crear una nova zona verda a l'entorn del Col·legi Centelles. Va ser en el dia d'ahir quan l'alcaldessa de la ciutat, Tania Baños, destacava que havien comprat l'antic magatzem de Big Mac i que això s'emmarca en el Pla Creix i permetrà transformar aquest espai en un nou espai verd.
2: I d'acord amb el Pla Creix que vam llançar farà uns mesos, s'incorpora una nova adquisició a aquest Pla Creix que, en definitiva, el que estem fent des de l'Ajuntament és planificar el futur desenvolupament de la ciutat els propers 10 anys. No? I una vegada adquirits i posats pràcticament en funcionament els fons europeus en la major transformació que ha tingut la ciutat en la història recent de tota la democràcia local, pues poder donar un altre impuls al futur de la vall adquirint aquesta nova zona que està catalogada en el Pla General com a zona verda. Per tant, el particular no podia fer cap tipus de desenvolupament i sí o sí havia de ser propietat de l'Ajuntament de la Vall i que ens permetrà pues, a partir d'ara pues, poder començar a planificar una nova zona verda a la nostra ciutat.
0: Diu el regidor de Patrimoni, Fernando Darós, que adquirir patrimoni sempre és una bona idea.
3: Augmentar el patrimoni local sempre és una bona idea, sempre és una bona proposta i sempre és positiu per a la nostra població. I a Siralt, en el barri del Roser, poder tindre aquesta zona també per a fer una zona verda va ser des luego una cosa molt positiva, així que a partir d'ara anem a treballar de valent per aconseguir transformar aquest espai que ara com podeu veure pues, simplement és un antimagatzem per a...
0: I el regidor d'Urbanisme, Vicent Pitas, deia que n'hi ha que seguir sempre mirant coses al marge dels projectes o de les obres que cada moment porten desenvolupant-se.
4: Al final, evidentment, els que estem al front de la gestió pública no podem quedar-nos en el que ja està fet o està acabant-se, sinó que hem d'estar mirant en el futur. Fa poc, abans d'estiu, presentàvem també l'adquisició de més d'espai de zona verda. Estes són 4.000 metres més que s'inclouen al patrimoni municipal. Un espai de zona verda, evidentment en un punt en concret, al costat d'un col·legi. Una adquisició que s'ha fet per una necessitat, no? de comprar aquesta zona verda perquè conforme el Pla General d'Ordenació Urbana aprovat en la ciutat ja va que adquirir-ho i s'ha arribat a un acord en la propietat. Però bueno, jo pensé que ficaré en valor arribar a acords, arribar a negociacions, arribar a acords amb els propietaris per poder planificar el futur de la ciutat.
0: I parlem ara d'aquesta tornada a l'activitat, en aquest cas de la Societat Cultural Amics de la Vall, coses de cultura, xerrades, conferències, una molt interessant esta vesprada, 6:30 a la biblioteca, conferència de Josep Maria Esquirol, ens ho contava la presidenta Rosa Artiago.
5: Pues la primera és ja, és immediata, és dimecres 16, i tenim una conferència... cal dir que és a la Biblioteca Municipal, per si després se me passa a les 6:30 de la vesprada. Tenim una conferència de Josep Maria Esquirol, que té com a títol La filosofia com a cura de l'ànima. I jo, per a qui no sàpiga qui és, Josep Maria Esquirol és filòsof, és assagista i catedràtic de la Universitat de Barcelona.
0: Ens porta més dades sobre Esquirol, Vicent Rebollar.
6: Vivim una societat cada vegada més deshumanitzada, cada vegada més despersonalitzada. Una societat on la banalitat i les coses espúries i les coses que realment jo crec que no són fonamentals en la nostra vida cada vegada tenen més protagonisme. Se pot revertir això? Se pot canviar sense caure en eixa absència de sentit, en eixa vida buida? Ell pensa que sí, però no et conté. Pensa que sí no apel·lant a grans idees, no apel·lant a coses fonamentals, ni apel·lant a falsos ídols, com poden ser els diners, el poder, o com poden ser coses que van i venen però que no mos omplin, no mos configuren. Ell pensa que eixa forma de trobar el sentit a les coses està en la proximitat, en lo pròxim, en lo concret.
7: Hoy por hoy, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
8: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
9: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
0: Novetats en este cas de l'auditori, coses que anava incorporant en esta nova temporada, per exemple, cursos intensius que arranquen ja. Coordinadora de l'auditori, Tania Barú.
10: Este año, como novedad, tenemos cursos intensivos de diversa temática. El primero arrancará el día 26 de octubre, del 26 al 30 de octubre, y este es sobre marketing y comunicación. Después pasamos a noviembre, del 9 al 14 de noviembre. El curso intensivo es de distribución de proyectos escénicos.
0: Y una de las grandes novedades son las salas de estudio y grabación gratuitas, eso sí, previa reserva.
10: Empezaremos el 1 de octubre a poder reservar estas salas. Son unas salas que están en la primera planta del auditorio. Hay 4 salas para poder reservar, son gratuitas completamente. Hay 2 más pequeñitas que tienen unos 10-11 metros cuadrados y hay 2 más grandes que tienen unos 17 metros cuadrados. Y nosotros mensualmente, o sea, el día 30 o el día 31 de cada mes, publicaremos el calendario donde la gente podrá ver la disponibilidad semanal, porque solamente podemos ofertar, hay veces en función de las producciones, pues 1 o 2 días a la semana, y se podrán reservar en bloques de 2 horas con un máximo de 4 horas al día, y es para personas, bueno, pueden ser personas o colectivos, artistas, músicos, bailarines, aunque ya pequeño formato porque no son demasiado grandes, pero claro. Bueno, estarán dotadas también técnicamente.
0: La Diputación de Castellón incentiva el consum local y generará 4 millones de euros en la economía de la provincia a través del denominat bono d'Ipucomerç. Marta Barrachina.
11: Per a donar suport als autònoms i pimes i al mateix temps per a incentivar que els veïns compren en els establiments dels nostres municipis. Una campanya que va arribar a tota la província, als 135 municipis i també a la nostra entitat local menor. I ho farà amb 2 milions d'euros que es convertiran en 4 milions. La Diputació invertirà 2 milions d'euros i aconseguirem injectar directament 4 milions d'euros a l'economia de la província de Castelló.
0: I parlem ara d'Almenara, perquè en clau política Quique Castelló, ja sabem, des del passat dia 4 de setembre, confirma com a candidat de Compromís per Almenara per a les eleccions de maig del 27. L'eufòria del candidat ahir era esta.
12: A mi no m'hi ha passat mai, suposo que a altres els passa més, els ha passat més, per rebre whatsapps de gent del poble, de veïns i veïnes diferents, que pensen diferent entre ells, que segurament no sentarien mai en una mateixa taula a esmorzar, i que te diguen, eres l'única esperança que tenim, eres la llum al final del túnel, no te ho deixes, per favor, batalla hasta el final. Gent que m'ha demanat, queda't en Almenara, queda't en l'Ajuntament, perquè mos fas falta. Gent de dins de l'Ajuntament que me diga quines ganes tenim de que mos lideres tu.
0: Farmàcies de Guàrdia i Nules en la Palenciana, Major 70 en la Vall, Glòria, Parici, García, Brix i Santa Set.

0: llegadas a un producto como más gourmet o más de calidad.
1: Es que les están matando los costes.
2: Les están matando. Segunda razón, a las 6 de la mañana muchos españoles se despiertan de mal humor. Y ya era hora de escuchar un oyente rebotado.
3: Hoy me he despertado pensando que el fútbol se ha convertido en una patraña de niñatos mimados, cursis, petulantes y pedigüeños. Nada más, gracias.
4: Está bien cabrearse, ¿no? También, sí. No pasa nada. Aquí escuchamos, pero no jugamos.
1: Venía un fire ese señor.
2: Totalmente. Y vamos a la tercera razón que por la que merece la pena. Sí, cabrearse merece la pena.
1: Sí.
2: Saber que aunque pagues 700 euros de una entrada para un evento como la Fórmula 1, eso no garantiza que los trabajadores estén bien tratados y remunerados.
5: El viernes tuvimos 13 horas y luego se alargó media hora más. Y ya el domingo nos escribieron para alargarnos el horario de 7 de la mañana a 12 de la noche.
6: De 7 de la mañana a 12 de la noche son 17 horas. El convenio de hostelería dice que el máximo son 9 y media. También se les pagó por debajo de convenio, tan solo 8 euros la hora. Todo esto sin descansos, casi ni para comer.
2: Y paga 700 euros, fíjate, paga 700 y las condiciones son las que son. Cuarta razón, la pluralidad de este programa, tres miradas, la de Elsa García de Blas, Lola García y Pablo Iglesias, y un lugar, Ceuta.
7: Yo creo que la batalla política vulnera los derechos de los niños.
8: Ojo con convertir Ceuta en otro enfrentamiento competencial, y creo que a lo mejor el gobierno se tiene que plantear ya si asume de verdad el mando de la situación allí.
9: El 10 en la gestión de los menores en Ceuta es un cero que demuestra la mala gestión.
2: Y la cuarta razón, el conocimiento de la flora gracias a Eduardo Barba. ¿Estabas tú como Aymar de la Selva en el estudio?
1: Sí, yo como Yubán. Tendrían que verme, estoy aquí más solo que la una en el estudio Carlos Llamas de la Selva, rodeado de plantas.
2: Y Eduardo Barba, que estaba en Lleida, te presentaba una nueva planta.
10: Te lo puedo decir de dos maneras. La difícil es Zamioculcas zamifolia, pero yo te voy a decir solamente planta ZZ, que es como ZZ. La llaman... ZZ, vale. Sí, casi como esa golosina que tomábamos de pequeñitos.
1: Pero era petaceta.
2: Era petaceta, claro, y ha dicho ZZ que era el veneno que se ponía a las cucarachas. Y esto nos lleva, claro, pues después de escuchar esto, a la quinta razón. Solo con mucha imaginación y con mucho ZZ, un costo de ZZ, puedes ver a Javois pelirrojo.
1: ¿Y con qué has soñado esta noche, Javois? ¿También con Superestrella o no?
11: No, pero también con música, con Ed Sheeran, que está dejándonos quedar bastante mal a los pelirrojos. Sheeran se ha cargado al rapero.
1: ¿Tú eres pelirrojo?
11: Hay muchas cosas que no sabes de mí.
1: Ha sido increíble ese momento, ha sido increíble.
2: Bueno, y la sexta razón es la más evidente. Poco después de las 10 de la mañana, más 10 y media de la mañana, conectamos con la Academia del Cine, donde Alejandro Amenábar iba a anunciar la película que España envía a los Oscars. La película que
12: representará a España en la 99 edición de los premios Oscar en el apartado de mejor película internacional es... La bola negra.
1: La bola negra de los Javis. Los Javis. Muchísima suerte a los Javis y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado un día más. Hasta mañana. Adiós.
13: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
14: Hoy por hoy, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
15: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? 12:21 minutos en este dimecres, día 7 ya de septiembre del 2026. Eso es Hoy por hoy, Plana Baixa de Radio La Baixa en la SER. Edició encara de l'estiu, tot i que el dia d'avui, pues de moment 26 graus a l'exterior, molt nuvolat, com poden veure, com poden comprovar, i en aquests avisos també, especialment en el litoral sud de la província. Avís groc per tempestes intenses, granís i pluges que poden superar els 40 litres. Groc en la costa, taronja en l'interior, bueno, va de colors, en definitiva d'indicatius, no? Perquè puguen identificar bé un poc quins són els perills o tot allò que el dia pot comportar referent a la meteorologia, referent a l'horatge. Més fresc que en dies precedents, d'això no tenim cap tipus de dubte. La pregunta és, fins a quan, si ràpidament passa i tornem a recuperar el calor que continuarem estos dies. Pues fent una ullada als dies que tenim per davant, als 30, en teoria, els 30 de màxima, no tornaríem a arribar, o no deuríem de tornar a arribar fins el començament de la propera setmana. Estaríem entre els 25, 28, i la mínima estaria també entre els 16 als 18 graus. Per això, referent a l'oratge. Tenim un fum de coses ja de l'agenda, i algunes d'elles fins i tot se solapen o estan molt pegadetes una d'altres en la vall i, òbviament, en la comarca. A veure si podem ordenar-lo tot també al llarg del dia d'avui, contar-lo i clarificar aquesta agenda radiofònica que anunciem des d'ací, tota aquesta fotracà de coses. La veritat és que ha entrat el setembre molt fort, molt valent, i omplir l'altre camí de coses que ens tornen aquesta normalitat que de normal ens acompanya al llarg de l'any. No ha fet falta ni esperar, no?, a l'arribada oficial de la tardor. Bueno, ara parlem d'aquesta conferència que tindrà lloc aquesta vesprada a les 6:30 a la Biblioteca Municipal, però primer del dia, allò destacat, les notícies que van conformant l'actualitat del dia, l'anunci de l'Ajuntament que avui ha presentat la tercera edició del programa Barri a Barri, que comportarà 20 visites per escoltar a la ciutadania fins al mes de març. I ho presentava, ho explicava precisament la regidora de l'àrea, Zaida Moreno.
16: Perquè la gent, pues, bueno, que no té disponibilitat per anar pels matins o que no sap com fer un tràmit i no tinga, com dic, que vindre fins al centre del poble, pues, bueno, donar-hi aquesta oportunitat per les vesprades on la gent ja té més disponibilitat per vindre a fer pues, bueno, els seus dubtes, plantejar els seus dubtes i també suggeriments. I també pues, per escoltar a les associacions de veïns que tenim fins a 10 punts de la localitat, per veure pues, bueno, aquests problemes que poden tindre en els barris i aquests suggeriments, com dic, de nous projectes que poden ser interessants per als barris i al final en general per al conjunt de la ciutadania de la nostra ciutat. Com dic, és per tercer any consecutius este projecte, no?, de portar el despatx a cada zona de la vall. Començarem la setmana que ve per el Carmadall i farem, com dic, 10 punts de la nostra localitat per cobrir, pues, això, tots els centres socials que tenim i també totes les associacions de veïns que tenim. I la segona ronda començarà, si no m'equivoque, l'1 de febrer. Pues, bueno, per també, pues, això, que no anem sols una vegada, que se sent que escolta de la gent, i també per donar compte de tot allò que ens han dit, pues, lo que hem pogut complir i lo que no, pues, donar les seues explicacions, perquè a vegades ens agradaria que fora tot fàcil i ràpid de fer, i bueno, com sabeu, l'administració té una burocràcia i té uns problemes que no són tan ràpids com ens agradaria. Junt a mi també ve la policia de barri. Sempre seran els dilluns a les 6:30, menys la Moleta i el mercat, que seran dimecres a les 6:30.
15: Cerrada esta vesprada conferència, la filosofia com a cura de l'ànima estarà a càrrec del filòsof Josep Maria Esquirol. Serà a la Biblioteca Municipal, un acte organitzat per la Societat Cultural Amics de la Vall. Ens ho contava passat dilluns la presidenta, Roser Diago, però qui ens apropa a conèixer abans de poder escoltar-lo esta vesprada ací a la vall, qui ens apropa la figura de Josep Maria Esquirol, és altre filòsof i docent, en este cas de la vall, Vicent Rebollar.
17: Partim d'una anàlisi molt senzill. Vivim una societat cada vegada més deshumanitzada, cada vegada més despersonalitzada. Una societat on la banalitat i les coses espúries i les coses que realment jo crec que no són fonamentals en la nostra vida, cada vegada tenen més protagonisme. Se pot revertir això, se pot canviar, sense caure en eixa absència de sentit, en eixa vida buida? Ell pensa que sí, però donat compte, pensa que sí no apel·lant a grans idees, no apel·lant a coses fonamentals, ni apel·lant a falsos ídols com poden ser els diners, el poder, o com poden ser coses que van i venen però que no mos omplin, no mos configuren. Ell pensa que aquesta forma de trobar el sentit a les coses està en la proximitat, en lo pròxim, en lo concret. Per això fa una filosofia que es diu filosofia de la proximitat. I en coses tan senzilles, i parla i defensa, per exemple, una cosa tan senzilla com saludar, una cosa que hem perdut als nostres carrers. I com hem perdut a les persones, saludar és reconèixer a l'altre. I cada vegada vivim en societats, i els nostres joves, per exemple, això, ho pateixen, on aquest reconeixement a l'altre no se dona. Si no són capaços de fer aquests gestos mínims, de saludar, de poder, per exemple, dinar en família, estar en la família i poder dinar i poder parlar, escoltar a les persones majors, tota una sèrie de coses que formen part de lo que és el sentit humà i s'han anat perdent, si són capaços de resistir front a totes aquestes tendències que ens porten a banalitzar i a buidar de sentit allò que és més humà, realment podem portar endavant. Ell té tres llibres, que és la seva trilogia de la resistència íntima.
15: Pues ja veurem perquè pinten bastos, eh? Són com cantava aquell Malos tiempos para la lírica.

0: I després d'haver agarrat este xute d'energia, sempre escoltant, i a més, Inversió Simfònica amb Germán Copini, que ens conta Roser Diago sobre el sopar estellers que arriba també este divendres.
1: I el divendres 18 organitzem, junt a Acció Cultural del País Valencià, el sopar estellers, que per a qui no ho conega, cal dir que el poeta Vicent Andrés Estellers ha sigut un referent i considerat un dels primers, dels principals renovadors de la poesia contemporània en valencià, i que cada any en setembre pues ens reunim en un sopar aixina informal però festiu, en el que s'ha convertit ja com un hàbit. I mentre se sopa, n'hi ha música, n'hi ha lectura de poesia, que pot ser espontània. Una persona pot vindre a sopar i després ell mateix oferir-se a llegir alguna poesia d'Estellers, i és un clima de germanor. Tindrem sopar i música, i la música va a càrrec de Néstor Mont, que és un col·laborador del Botifarra i és cantautor i guitarrista valencià. I bueno, les persones que vulgueu acompanyar-nos hauran de comprar un tiquet per valor de 10 euros per a contribuir al muntatge de l'acte. I bueno, recordar això, que és de Paiporta, i que poden comprar el tiquet a les llimeres. Ja estem venent-los, la setmana passada ja han començat a vendre.

0: Aquesta setmana n'hi ha una molt, molt xula, molt emotiva, per al divendres. I anem a parlar ara d'això. No és el primer cop esta setmana que parlem, perquè recordaran que l'altre dia, quan parlàvem amb Pere Rivera, ja ens avançava que ell es va dir algo, que tenia també una obra, no?, que se veuria en esta exposició col·lectiva del divendres en homenatge a Emilio Castelló. Fins i tot es parlava de quina obra era, no?, i el per què l'havia triat i tal. Bueno, ara sí que és el moment que parlem. Ja he avançat algo, Aquesta exposició homenatge a Emilio Castelló, que arranca este proper divendres. I per a parlar d'això, pues agraeix que salude ja a les persones que ens acompanyen així en l'estudi de la SER, a Miguel Montesinos i a Emilio Castelló Júnior. Com esteu? Molt bon dia.
1: Hola. Bon dia, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Anem a arrencar ja, perquè l'expo està ahí, de l'oferta xula que oferís el cap de setmana, estarà dies per ahí. Miguel, arranque per tu. M'alegra moltíssim que estiguis així. Miguel Montesinos, pintor, cartellista, has treballat també en el disseny, en el màrqueting ceràmic, el calçat. Bueno, jo crec que has tocat una miqueta tots els palos, no?
1: Sí. Molt actius en esta vida.
0: L'arqueològica i les exposicions de pintura amb homenatges és el primer que vull que ens contes, no? Que ens comentes.
1: Bueno, les exposicions de l'arqueològica han sigut de tot tipus, però en este cas les de pintura a un homenatge sempre han sigut molt, molt bones. Juan Bautista Porcar en 2004, Onésimo Fuertes en 2010, Cristóbal Bou en 2012, el 40 aniversari d'Expo d'Art està ja començant les col·lectives amb 7 homenatges en exposició, no és normal. El 25 aniversari del grup 72 en 2016, 6 homenatges, 7 i 6, 13. El 50 aniversari de la mort del pintor Ricardo Castelló, germà de Emilio, en 2018. El 50 aniversari del concurs de pintura Premi Tino en 2025, l'any passat. I ara tenim el divendres l'exposició col·lectiva homenatge al pintor Emilio Castelló. En principi pensàvem fer-la en vida i no ha pogut ser.
0: Qui era Emilio Castelló, Miguel?
1: Bueno, Emilio Federico Castelló Català naix en l'any 1946. Aquest any pues, faria 80 anys. Amb estudis d'art en l'Acadèmia SEAC de Barcelona. Creix pintant en un ambient familiar per part de son pare, el pintor Vicente Castelló Segarra, el conegut en la vall com a Sau, i els seus germans Vicente, el major, Ricardo, i després Maria Teresa. El pare és el motor d'esta família. En els anys 40 forma part del grup de pintors de Castelló en companyia de Blasco, Planxadell, Ripollès, etc. I en el grup de la vall figurava en companyia de Paula, Tormo, Alfredo, Onésimo i Viruela i un gran etc. I Ricardo era el mestre. Els temes a pintar: paisatge, bodegons i figura. Emilio té la mirada en aquell entonces molt diferent a la família, i Gutiérrez Solana en principi, hi ha tres artistes de l'època estan mirats per ell. Després ja torna al paisatge i la figura, a més del bodegó. Emilio participa en moltíssimes exposicions col·lectives, les denominades Exposición de Pintura Castelló, allí en la secció femenina, i junt al grup Arcude de Pintura, la família Castelló, en companyia de Gonzalo Talamantes, Vicente Beltrán, Pascual Tormo, Elodia Traver, jo mateixa, jo era un crio entonces, se pot dir. I els homenatges a Ricardo, sobretot el de la Caixa Sant Isidre, amb 126 artistes en 1991, possiblement, segur, la millor exposició que s'ha fet en la vall en tots els temps. en les exposicions

0: Seccions individuals, destaca la Casa Sindical de Castellola en 1967, València, en el Centre d'Estudis Nord-Americans, Castelló, Segorb, Santander, la Sénia, Província de Tarragona i la Vall d'Uxó. Podríem parlar també dels premis obtinguts. Emilio obté la medalla de bronze en el 10 concurs d'orientació artística per a treballadors de l'obra sindical d'educació i descans en Madrid en 1967 com a representant de la província de Castelló. El primer premi en el concurs de pintura Ricardo Castelló, la Vall d'Uxó, 1969. Primer premi en el concurs provincial de pintura a l'aire lliure en Castelló, en 1972. I per últim, aconsegueix el segon premi local en el concurs nacional de pintura Sant Isidro en la Vall d'Uxó, en 1985.
1: Ara continuarem parlant. Miquel, ara te preguntaré per l'acte, no?, d'este proper divendres, però clar, jo vull fer-li la mateixa pregunta que t'acabo de formular a tu. Pues Emilio Castillo Júnior, que el tenim. Sí, Emilio, qui era? Qui era l'homenatge del divendres?
2: Bueno, era un bon pare, era un bon membre de la família, el cap de la família, no? I era un home que estava sempre molt, molt ocupat. O sigui, tant la seva feina, clar, l'ocupava tot el temps, però després era un home que tenia, pues, altres aficions. Una d'elles era la pintura, que va desenvolupar durant tota la seva vida. També tenia molta afició als canaris. Era membre, va ser inclús president de la Societat d'Ornitologia de la Vall. En premis tenim la casa plena de trofeus, varios. Però després també era un home molt implicat en el que és la vida social del poble. També va ser president i vicepresident de la Falla Pensat i Fet, membre d'Estocaets, per exemple, i bueno, tot el que era festa ell estava sempre darrere. Inclús no era músic, però va estar molts anys tocant en xarangues arreu de tota Espanya i així en la Vall també.
1: La pintura per a ell, tot i que has deixat clar també, no?, que entrava un poc des de lo que podia ser oci, esplai, temps lliure, però la pintura per a ell ha sigut molt, molt, molt important.
2: La pintura per ell ha sigut molt important, sobretot en l'època que era jove. Després d'investigar per l'homenatge que li van a fer ara a l'arqueològica, pues investiguem un poc i sí que ens adonem que en la família, com bé ha dit Miguel, de jovens això hauria de ser un hervidero de creació, perquè tant mon tio, bueno, m'abuelo, com el cap, no?, el insuflador de tot això als fills, pues estava Ricardo, estava Vicent, mon pare, Matia, Teresa, pues, i les classes que se donaven en casa de m'abuelo també. Això hauria de ser un hervidero. Entonces, dins d'eixa pasta, no?, mon pare, pues, va desenvolupar sobretot els primers anys una carrera pictòrica molt interessant i, com bé ha dit Miguel, molt diferent al que se feia al costat, no? Tenia un estil molt propi que els anys va anar modelant i diguem que tot això va acabar fent escenaris, no?, que al final era lo que més feia, escenaris grans per a les festes o
1: jo crec que va ser el pioner, si no m'enganye, en la vibe.
2: Bueno, pioner també la meva família, m'abuelo ja se dedicava a això, era maquinista, o sigui, va desenvolupar la faena de maquinista, sí, en els teatres d'un tal Rambal, que era un productor i escenògraf molt important de València.
0: Enrique
2: Rambal. Entonces, la meva família, ixa faena ja ve des d'entonces. M'abuelo construïa els escenaris, sobretot de teles. Després ja va ser mon pare el que li va donar un poquet la vessant pictòrica i ja, sí, va començar a posar escenografia de més pintura, no?, pintura monumental, diguem, sí.
1: Fantàstic, pues ara continuarem parlant. Jo el que volia comentar és que recordo que si fora ara també era t'abuelo que estava pintant la falla, ni sé, bueno, no. que ara és l'edifici de Plaça La Pau, xaflan en Benigafull quan era
2: els cotxes, no?
1: Les instal·lacions del garatge, i allà estava ben tots ahí pegant-li mal de pintura. Miguel, torna a tu per a que ens comentes l'acte d'este pròxim divendres, dia 18 de setembre, que és quan arranca l'homenatge.
0: Bueno, pues la inauguració de l'exposició col·lectiva és el divendres, dia 18 de setembre, a les 19 hores. Estarà oberta del 18 de setembre fins al 2 d'octubre d'enguany. I l'horari de visites, de dilluns a divendres, de 18 a 20. Però la inauguració, hem dit, a les 19. En el Saló d'Actes i Exposicions de Caixa La Vall, a l'avenida Cor de Jesús, número 3, en la planta 3. Uh-huh. Te vaig a dir, els artistes...
1: Això és el que volia saber.
0: Els artistes invitats... Sí. A l'acte, que ha sigut majoritàriament amb dir que sí tots. Gabriel Alemany, que és de Moncofa, molt bona pintora. Conxa Arnau, ja seguim ja en la vall. Maria Arnau. José Canós, que és d'Almenara però molt afincat a la vall, en els grups de Grup 72 i Espodart. Emilio Castellón Bou, que el tenim ací davant, son pare Emilio Castelló. Maria Teresa Castelló, germana d'Emilio. Inma Escrits, Rosario Falcó, Joaquín García, Susana Gómez, Antonio Leiva, Miguel Carlos Montesinos, Miguel Montesinos, Rubén Paricio, Pere Rivera, José Vicente Roy, Royo Vilanova, Damián Sanz, Segarra Abad i Juan Vicente Titos. Una exposició magnífica. Te puc dir que l'acte serà presentat per la tresorera de l'associació Mila Tur, i després d'unes paraules de benvinguda i glossar una miqueta la figura d'Emilio, serà projectat allí en les instal·lacions un documental que es titula El pintor Emilio Castelló y el origen artístico de su familia. Este documental, para variar, es de Miguel Montesinos y Francisco Royo. Això. Después del documental...
1: Disculpa, Miguel, es un documental que estreneu ese mateix...
0: Sí, no? L'estrenem per l'ocasió.
1: Fet per l'ocasió.
0: Dura 21 minuts, serà una espècie de preàmbul a la inauguració de l'exposició col·lectiva.
1: Emilio, què haurà dit un pare de tot això? Jo me l'imagino també de les últimes voltes que he pogut dinar en ell.
0: I què haurà dit s'abuelo?
1: Sí, però especialment ell, que era especial perquè era irònic, però tenia la dosis d'ironia en el punt exacte que per moment feies: hòstia, està parlant en serio, però tot el que dia tenia sentit. Jo el recordo així, són molt bons records, i fins i tot estic segur que si la venen a dir, mira, anem a fer-te un homenatge, perquè tal, quina haurà sigut la primera eixida?
2: No ho sé, jo crec que haguera dit, va, home, no fa falta. Sí, algo d'això. Tenia la ironia heretada de Mauelo Sau i de Montió Pepito, els dos junts, bueno, un poquet també Sau, no? La idiosincràsia de la família.
1: Tot el que vos ha quedat de treballs, d'obres, etc., Emilio, què heu pensat fer en tot això?
2: Bueno, de moment ho tenim tot repartit entre els tres fills, entre el Joan, Sergi i jo. Sí que estem, una vegada que Miguel se va posar en contacte amb nosaltres, sí que pues diguem que estem intentant recopilar tot el que tenim, un poc la vida de la família, no?
1: I
2: de,
1: sí.
2: I de mon pare tenim totes les fotos escanejades, se va encarregar el meu germà Sergi. El que passa que, clar, aquestes coses d'homenatges i de morts mai, vull dir, sempre saps que va arribar però no te ho esperes.
1: Claro.
2: De fet, sí que m'agradaria sobretot recalcar que esta exposició naix ja fa, o esta idea d'homenatge naix quasi fa 2 anys. Miguel se va posar en contacte amb mi en la idea, o sigui, la idea sí que era fer-li l'homenatge en vida a mon pare.
1: Sí, jo recordo que ja se parlava que era fer-li en vida, sí.
2: Exacte. Malauradament, per un problema d'agendes i després la inesperada mort de mon pare, que sí. No, clar, vull dir, mai esperes, no? Este final. Uh-huh. Pues al final no va a poder ser. Miguel sí que va insistir que tranquils, que anem a seguir en la idea i en això vam treballar. I pues tenim les obres més o menys controlades, les fotografies de la família. Sí que és cert que n'hi ha molts dels escenaris que tenim desmuntats, però clar, hi ha que anar a recuperar-los, a veure on es poses, és un poc complicat.
1: Què esperes tu que la gent que des del dia 18, des d'este divendres fins al dia 2 d'octubre, que es comentava Miguel, que tinga la ocasió de passar-se per ahí i veure la seva obra, què esperes tu com a fill de l'homenatgeat, que la gent puga o descobrir-ho o redescobrir-ho, perquè de tot n'hi haurà que sí que sabrà qui és, n'hi haurà que potser el descobris per primer cop.
2: Bueno, jo penso que la majoria de la vall sí que sap qui és, o sigui, era un home molt implicat en la societat i tots en el que estem parlant, pues tots se recorden d'ell d'una forma o d'una altra, sempre destaquen, no?, el seu esperit, la seva bona capacitat de parlar,
1: i predisposició.
2: Sí, predisposició sempre. Era un home que no, bueno, com antes diguérem, no? Que no sabia mal anar d'ací allà o agafar el bombo, anar-se'n on siga o anar a pintar on fora, no sabia mal treballar en, de fet eren homes que van començar a treballar en 12 o 13 anys en aquella època per ajudar a la família perquè l'enfermetat de Montió Ricardo era greu i clar, era el que treballava, no? I van tindre que començar tots molt, molt, molt joves a treballar. Entonces, ixa predisposició, ixa sacrifici, no diguem, pues al final te convertís en una persona proactiva, no?
1: Pues Miguel, per part de la arqueològica, no? Esa invitació final, per dir-lo d'alguna manera, recordar lo de l'acte, lo de l'exposició col·lectiva que arranca el divendres, en definitiva, missatge final, ara que teniu l'ocasió.
0: Bueno, pues esperem que la gent acudisca, ja que serà un acte molt bonic, a part de l'exposició i ser documental molt significatiu de la vida d'Emilio i sobretot també de la família. Veurem rincons d'on pintava eixa gent magnífics que avui en dia encara se conserven. I això, esperem gent i que tenen 2 setmanes per a veure-la. I per part meua contar 2 anecdotetes xicotetes.
1: Ai, m'estàs encertant del pensament en tot moment, perquè anava a dir-te destaca-me'n alguna, així que t'ho agraïsc.
0: Bueno, pues Emilio i jo mos coneixem des dels 6, 7, 8 anys. Va vindre una companyia al Teatro Calderón de València per fer una sarsuela o dos, i necessitaven 2 xiquets que es queden allí en espaseta i no sé què més, ja no me'n recorde, vestits en un sac de garrofes, no sé, no me'n recorde. I aquests 2 xiquets van ser Emilio i jo. I un altre, jo sobre els 16-17 anys visitava molt l'estudi de la família Castelló i no, precisament Emilio me preguntava: què estàs fent, Miguel? I jo, bonament, feia, pues, estic quadriculant-me un quadro del Greco, precisament l'Evangeliste Juan. Estic en això, i quan acabi això d'això vull fer l'Aguador de Sevilla, de Sevilla, de Velázquez. Va bé, molt bé, això està molt bé. Tornava a anar una altra vegada a l'estudi que estàvem pintant. Ui, així tenim el sobrinito del Greco. Això.
1: Que xulo. Emilio, volies afegir alguna cosa?
2: Sí, jo abans d'acabar sí que volia donar les gràcies a la Societat Arqueològica de la Vall, però especialment a Francisco Royo i a Miguel Montesinos. La veritat que se fixen en una persona com en este cas el meu pare per fer-li un homenatge, pues és molt d'agrair, i m'agradaria que quede constància la gratitud de la nostra família sencera cap a Miguel, cap a Francisco Royo, extensivament cap a l'arqueològica.
1: Pues mil gràcies a l'arqueològica, a vosaltres, per haver estat avui en la ràdio, per haver estat en la SER parlant-nos d'esta exposició. Que vagi tot molt bé, i en este cas Emilio, donar-li també una forta abraçada tant a Sergi com a Joan.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies i bon dia.
0: Vale, gràcies.
3: por hoy La Plana Baixa. Vicent Arnau.
4: Nules te invita a reflexionar sobre la España que queremos. Próximo miércoles 23 de septiembre a las 7 de la tarde, el Teatro Alcázar de Nules acoge una nueva cita del ciclo de conferencias Ágora Nules, con la participación de Iván Espinosa de los Monteros. Bajo el título España tiene solución, compartirá su experiencia y visión sobre diferentes temáticas de la actualidad. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Nules en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules y la UNED Castellón Villarreal.
5: ¿Se quejan que subes mucho el volumen de la tele? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Le pides a las personas que repitan lo que han dicho? ¿Te parece que las personas de alrededor no hablan con claridad? Si padeces alguno de estos síntomas, puede ser que tengas pérdida auditiva. En Esteve Óptico te realizamos un estudio para evaluar el estado de tu audición y en caso de necesidad te podrás probar unos audífonos con la última tecnología gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy, número 5, de la Vall d'Uixó. Pide tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición.
6: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
4: Després de l'escola d'estiu, el dimecres 9 de setembre comença un nou curs escolar a la Vall d'Uixó. I ho fem amb la millor notícia. El nou Rosario Pérez ja és una realitat després de més de 30 anys d'espera. Un nou centre per a les nostres xiquetes i xiquets, fruit del compromís amb la defensa de l'educació pública. Ajuntament de la Vall d'Uixó.
5: Hoy por hoy, del estilo.
1: Seguim avançant en este mes de setembre i hem superat l'Equador del mes 9 de l'any. I en l'agenda, que afortunadament n'hi ha moltes coses, si de cas, allò d'ordenar-lo també ens vindria millor, però bueno, això al marge. Agendem, fiquem en agenda més coses i en este cas anem a parlar tant en Irene Peiràs com en Marisol Julià, ja per els noms, però hauran deduït, Associació de Dones Clara Campau Amor de la Vall i Associació de Dones Carmen de Burgos de Moncofa. I un denominador comú, perquè n'hi ha una persona, una protagonista, per així a dir-lo, que estarà en els dos llocs, però en activitats diferents. I hasta sí, que diria Mayra Gómez Kemp en 1, 2, 3. Irene i Marisol, bon dia, com esteu?
7: Bon dia, Vicent, bon amb moltes ganes.
1: Com anava l'estiu?
7: Bueno, este estiu ha sigut molt estrany, molta calor, molt de foc, molt de desastre, però bueno, ho passarem.
1: Quan abans oblidem tot lo negatiu, millor.
7: Sí.
1: Hi ha que mirar
7: el futur i lluitar perquè aquest món siga un poc millor.
1: Marisol, què contestes? Com estàs?
8: Pues no res, preparades. Estem ja a l'Associació de Dones Carmen de Burgos preparant-nos per a començar el nou curs. Nosaltres, sí, preparant activitats per al 25N i sobretot tornant a començar el taller de teatre que ja tenim per ahir un nou projecte.
1: Ah, molt bé. Sí. O sea, que ja des de l'inici, tornem quasi abans que arribi la tardor i ja els fiquem en marxa. Sí. Perfecte, pues he dit jo que la mateixa persona, la mateixa protagonista estarà en els dos municipis, però activitats diferents. Primer estarà en la Vall, no, Irene?
7: Sí, sí, la persona és Ascensión Gómez López i vindrà el dijous a la Vall i el divendres a Moncofa. I Ascensión Gómez López, hi ha molta gent de la Vall que la coneix perquè no és la primera vegada. De fet, nosaltres la vam portar, bueno, va vindre quan vam a fer l'última sessió del taller de Sol pel Vià que va organitzar Isabel Casabó. Va ser ella la que ens va proposar que vinguera a Ascensión perquè la coneixia i sabia que no ens anava a defraudar, que ens encantaria. I tant ens va encantar, tant ens va agradar a totes les dones participants, que varen voler portar-la per a públic en general, perquè al curset de Sol pel Vià i a escoltar Ascensió només varen poder anar les 40 dones que s'havíem apuntat al taller. I l'associació de dones Clara Campoamor volien portar-la per damunt de tot, per a que totes les dones de la vall i de la comarca pogueren escoltar-la. I ens va vindre molt bé quan ens va dir Isabel que venia a Moncofa a presentar el llibre nou que ha tret, i varen dir muntem la xerrada, la volíem per a més endavant, però la muntem ja, i aixina no s'ha de desplaçar, perquè esta dona, Ascensió, ve des de Cartagena, i pues això, hem matat dos pardals d'un tir, que se sol dir per ahí.
1: O sea, que sí. ve des de Cartagena,
7: ve, eh? Sí, sí, és molt graciosa, ja veureu. Bueno, ja veure la gent que puga vindre a veure-la, sí. I Ascensió és com ara, o sea, va fer enfermeria, se va especialitzar com a mare, és fisioterapeuta també i sexòloga, i ella ha treballat tant en salut pública com en privada, i a més ha fet, bueno, per supost, molts cursos de salut sexual i del part, i a més, com és una persona convençuda del que fa, se dedica a divulgar tot això en xarxes socials i ha escrit diversos llibres. Té un conte per a la gent més menuda que se diu Allà Abajo, que l'ha escrit en col·laboració amb altres comares. Després va presentar Puerpara Perdida, la transformació vital del postparto, i ara vindrà a presentar el seu últim llibre, que és el que presentarà en l'Associació Carmen de Burgos de Moncofa.
1: Molt bé, pues vull tornar a recordar l'horari de demà dijous, que és la cita en la vall, és demà.
7: Sí, demà a les 6:30 al Centre Social del Carbonaire. Ja sabem per agenda que la vall som aixina i montem moltes coses al mateix temps i mos solaparem segurament, però volíem un poquet per el tipus de xerrada, perquè si la gent que ha vist el cartell fica xerrada taller, quan parlem de Sol pel Vià, de sexualitat i de totes aquestes coses, i a més Ascensió és molt, molt vital, mos farà moure-mos, i pensàvem que era més adequat l'espai del Carbonaire, i així li donarem també una altra localització per a que vinguera altres tipus de gent que volguera, val? I varen decidir això, després resulta que mos solapem en altres coses, però bueno, tindrem el nostre públic. A més, és una xerrada super recomanable, no sé, és que no va defraudar ningú. A mi m'agradaria que vinguera a la televisió, que la gravara, que la poguera veure tota la gent del poble i de la comarca, perquè de veritat és fantàstica.
1: El títol quin era, Irene?
7: Pues mira, el títol el va triar ella, i és conforme és ella, perquè ella és molt irònica, té molt de sentit de l'humor, i sempre té un, ja veuràs com en el llibre també passa, té un doble sentit tot el que fica. Diu, el plaer es crea, no es destruís, però es transforma. I encara que el títol parli de plaer, no penseu que va vindre a parlar de plaer, ja van bé a parlar de salut, que és el que ens interessa a les dones, i el plaer és una part molt important també de la salut de les dones, i sabeu que això ha estat d'alguna manera sesgat, denigrat, amagat, no sé quin adjectiu gastar fins ara.
1: Sí, està molt bé, d'amagat sobretot.
7: Sí, amagat. I lo xulo d'Ascensió és que parla d'una manera molt, molt professional, molt tècnica, perquè és una persona en una formació increïble, però d'una manera molt distendida, molt divertida, i que te lleva moltes pors, moltes angoixes, i que t'obri finestretes a coses que a vegades les tens ahí aparcades però no te les havies plantejat. Jo, no sé, estic enamorada d'Ascensió, si se pot dir. M'agrada moltíssim esta dona.
1: Pues mira, és una molt bona oportunitat d'estar els dos dies i en els dos llocs. Sí. Estar en la vall i voler una cosa, i l'endemà estar en Moncofa i voler una altra.
7: Jo t'assegure que la gent que vinga a la vall demà repetirà Moncofa.
1: Bueno, pues a veure què es conta precisament Marisol, què tenim previst?
8: Nosaltres no coneixem Ascensió. Sí que vàrem tindre en el mes de juny, vàrem fer un taller de Sol pel Vià. Isabel Casabó va ser la que va impartir el taller, i ja no mos va donar temps de fer esa xerrada cloenda que varen fer les Clara Campoamor. Entonces ho varen programar per a setembre, però com així a la vall ve a donar la xerrada i probablement nosaltres vindrem a escoltar-la, en Moncofa presentarà l'últim llibre, i l'últim llibre que s'anomena De Invisibles a Divas i té, no sé si és el subtítol, Sexualitat 40 més, Estamos muy divas vivas. Juga en el Estem vives, estem vives i a més som vives. Estem encantades de que vinga, amb moltes ganes d'escoltar-la, i això, a veure si venen. Nosaltres venim així i l'esclampamor venen a Moncofa.
1: Vale, Moncofa, ja,
8: i entrant un poquet sí. en el tema del sol pelvià i de el que acaba de dir Irene de la invisibilització del cos de les dones i de la salut de les dones, a mi m'agradaria parlar també del androcentrisme biomèdic, per a veure quin és la, també des del feminisme, quina és la nostra via per a visibilitzar la situació de les dones en l'àmbit de la salut, perquè com sabem ja la discriminació és una qüestió estructural que afecta a tots els àmbits de la vida i la salut no queda exclosa. Entonces m'agradaria començar un poc esta clarificació parlant de què és el sol pelvià, perquè va ser un descobriment que jo diria que va ser un descobriment afectuós i amorós, perquè conèixer el nostre cos és fonamental per a començar a estimar-lo i a cuidar-lo per a tindre una vida més saludable. Entonces Isabel mos va presentar el nostre sol pelvià i vàrem descobrir que és una capa de músculs i de teixit situada en la pelvis que funciona com una maca que sosté la bufeta, l'úter i el recte, que és molt important conèixer-lo perquè sosté tots aquests òrgans i impedeix que baixen. A més, el control d'esfínters regula el pas de l'orina i de les feses. En moments vitals, com per exemple durant l'embaràs, el part i la menopausa, la seva debilitat pot ocasionar pèrdues d'orina, quan rius o quan fas esport, una sensació de pes, depressió en la zona baixa, dolor en les relacions sexuals i necessitat molt freqüent i urgent d'orinar. Quan va començar? Sí, seria la pregunta. Des de quan coneixem el sol pelvià? Pues encara que els metges coneixien el tema, des de meitat del segle XX no se va començar a divulgar a nivell social. I durant molts anys el problema d'esta zona s'ha considerat tabú. Les dones han patit en silenci pèrdues d'orina i altres dolors per vergonya. La divulgació massiva i la cura preventiva i l'especialització de la fisioteràpia del sol pelvià són molt recents i s'han expandit de forma notable només fa 20 o 30 anys. O sigui que ahí tenim una invisibilització d'una part important del cos de les dones. Conèixer el sol pelvià és fonamental perquè sosté els òrgans interns, evita pèrdues involuntàries d'orina i cuida la nostra salut sexual. Volia dir en això que este treball és el treball que ha fet Isabel Casabó i és el treball també d'Ascensión Gómez i de tantíssimes dones professionals de la salut que han incorporat la perspectiva de gènere i sexe a estudis i programes sanitaris. Però, malgrat tot, l'androcentrisme biomèdic segueix actuant d'una forma estructural i invisible. La violència ginecobstètrica, de la que segurament també parlarà Ascensió i de la que ha parlat també Isabel, no és un fet aïllat, sinó que forma part d'un problema estructural que és la desigualtat de gènere en salut, que pot generar infradiagnòstics i errors terapèutics. Durant segles, l'anatomia del cos de les dones ha sigut descrita i interpretada des d'una mirada androcèntrica, centrada exclusivament en els òrgans reproductors. Un dels exemples més clars d'esta invisibilització ha sigut el clítoris, un òrgan dedicat exclusivament al plaer. La seva anatomia completa no va ser representada amb precisió fins avançat el segle XXI. Imagina't, fa no res que se coneix l'anatomia completa del clítoris. Els manuals acadèmics d'anatomia, de ginecologia i de ciències de la salut continuen representant el clítoris de manera incompleta. I esta carència es tradueix en errors diagnòstics, en tractaments inadequats i sobretot en una profunda desconeixement entre les dones del seu propi cos. En el que respecta a la farmacologia, també m'agradaria comentar l'article que vaig dir esta setmana passada. Este no és. L'article el comentaré després. En farmacologia, els investigadors es pregunten: fins quan van a seguir medicant-nos com si fórem un home? Les dones hem estat infrarrepresentades en els estudis clínics, el que ha provocat en part el desconeixement sobre mecanismes que es basen en dades obtingudes en homes, el que posa en risc la salut de les dones. En aquest sentit, els canvis hormonals de la menopàusia i la seva invisibilització suposen un risc afegit. I així ve l'article. Científiques de l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues, AMIT, ha denunciat a l'Agència Espanyola de Nutrició que ha publicat una guia sobre alimentació i hàbits saludables durant la menopausa basada en dades d'homes.
7: És que els homes ara també tenen la menopausa, Vicent.
1: Mare,
7: tu no ho sabies,
1: no,
7: això.
1: No, desconeixia. Desconeixia això.
8: Pues vaig dir aquest article la setmana passada.
1: La setmana passada?
8: Sí. Considerem que la perspectiva de sexe i gènere en la formació sanitària és fonamental per a una pràctica clínica justa i de qualitat. Estem molt agraïdes a Isabel i a Extensión per compartir amb nosaltres els seus coneixements i les seues pràctiques en perspectiva de gènere. Estem desitjant conèixer Extensión i que ens parli de tot el que sap. Vos esperem, ja convide a totes les dones i homes també a vindre a la xerrada el dia 18 a les 18:30 en la Casa de la Cultura de Moncofa.
7: Mira, lo dels homes és una cosa que, claro, veus la sexualitat del plaer, les dones, te parla una comare. Si els homes escoltaren, jo pensava el dia que mos estava fent la xerrada, l'última sessió del curset, si els homes escoltaren lo que mos estava contant Ascensió, estic segura de que moltes coses canviarien en les relacions de parelles, ¿vale? Homes i dones, perquè les relacions de parella poden ser, ¿vale? de qualsevol tipus. Si escoltaren tot això, es vindria genial a tots i totes. Les dones estem més conscienciades i tal, però vindria, o sigui, és a dir, també convidem els homes a si volen escoltar, no sé si
8: si
7: se posa Ascensió a fer moviments pèlvics, pues ells també s'ho poden passar bé, però bueno.
8: Home, jo... Elvis Presley ja feia.
7: Sí, ja n'he fet. I a d'ells es vindria també molt bé. Sí, convidem homes i dones a que assistisquen. I després edats. Estem parlant de sol pelvià i no penseu que això de la sexualitat és només per a, o que les xiquetes joves estan més assabentades i tal, perquè són més joves i estan més obertes, tal. No, la ignorància és grandíssima i fa molta falta aquesta formació des de les primeres edats, ¿vale? Per a conèixer el cos, per a saber quan has de dir que no, com tens que dir-ho, què has de fer, totes aquestes coses mos les va contar molt bé Ascensió, per això volien que arribarà a més públic. Serà superinteressant, de veritat.
1: Hi ha una cosa de les que ha comentat Marisol que ha sigut molt, molt cridanera, quan deia que fins la meitat del segle XX ni se coneixia que era això del sol pelvià, però és que el tema és que ha hagut de passar molt més temps perquè deixarà de ser tema tabú. O sigui, bueno, ja ho coneixem, però no anem a parlar, que passem més temps, no?
8: En canvi, si l'objectiu de conèixer l'anatomia de les dones era només l'aparell reproductor, resulta que el sol pelvià juga un paper molt important, perquè se té que obrir moltíssim per a que passi el cap d'un bebè i després, o sea, lo que se té que recuperar, i entonces això també afecta les relacions de parella, perquè les relacions sexuals amb penetració, per a dir-ho clarament, no se poden reiniciar de vegades passades mesos. Sí, perquè el sol pelvià està en un moment i tots els òrgans interns estan en un moment de recuperació. Claro, conèixer tot això també indica que també significaria que els homes han de conèixer l'anatomia de les dones també per a saber actuar d'una manera respectuosa.
7: El que passa és que no interessa con Acer o donarà con Acer molt, quan si les dones ho sapiguem o sí que ho sabem o anem sabent poquet a poquet i millor, no sé, per al plaer les dones estem més preparades i la nostra vida de plaer és molt més llarga, perquè el clítoris, que és l'únic orgue que és purament sexual i de plaer, és viu, està vital fins a la nostra mort. És a dir, una dona molt molt major pot sentir plaer, quan els homes de vegades a partir de certes edats tenen problemes per a trobar el seu plaer. Claro, això ahí n'hi ha un poc d'interès, no? Mm-hmm. El meu sí, però el tuyo no.
1: Pues recordem que pel que heu contat, a més és que pot ser complementaria una cosa de l'altra.
7: Sí, sí, sí, per supost.
1: La mateixa, en este cas, la mateixa ponent, tant el dijous, demà, l'horari és el mateix.
7: Sí, sí, l'horari és mitja.
1: En la Vall, al Centre Social de Carbonaire, i en Moncofa, Marisol, a la Casa de la Cultura.
8: A la Casa de la Cultura, a les 6:30. I també volia comentar el que ha dit Irene, que quan vàrem fer el taller de Sol pel Vià, sí, teníem un límit d'assistència de 20 dones, sí, perquè l'espai era molt menys, però que la presentació del llibre, la xerrada d'Ascensió, està oberta a tot el món.
1: Perfecte. Però si voleu afegir algo més, a priori ho pinta molt bé, de veres, per a que la gent acudisca i vaya als dos llocs. Irene, què t'agradaria afegir?
7: Jo no res, insistir que si mos poden enviar a la televisió, me ho van agrair tot el poble de la Vall i comarca, els dos actes. I no res, jo, Vicent, com saps que sóc molt pesada, d'ací no res tornaré ja a contar-te la programació i tot el que tenim preparat.
1: Això és fantàstic.
7: Sí, ho porto, sí, però ara per a que no se ve, sí, no, no se faça molt,
1: no anem a mesclar,
7: molt llarg.
1: Ui,
7: molt bé, perfecte. Pues això, Vicent, no res, convidar a totes les dones, homes, de totes les edats, a que vinguin al Carbonaire i que vagin demà a Moncofa a escoltar a Ascensió. No defraudarà, estic seguríssima.
1: Marisol.
8: Bueno, lo mateix, Irene, moltes gràcies per convidar-nos i, bueno, nosaltres tenim ahí ara una actuació pendent del patronat que ens han convidat. Volia dir que portem 6 representacions ja de històries de resistència, que és l'obra que parla, sí, del patronat, uh-huh, i la propera la tenim en el 25N.
1: 25 de novembre
8: en Vilafamés.
1: En Vilafamés. Pues fantàstic, també. Una tardor que se presenta també.
8: Sí, molt activa.
1: Molt activa per a vosaltres. Gràcies per haver estat avui en la sèrie i que vagin bé.
7: Gràcies, gràcies per donar-nos veu.
3: Hoy por hoy, la Plana Baixa. Vicent Arnau.
9: ¿Buscas el refugio perfecto frente al mar? En la playa de Casablanca, en Almenara, te espera Mar de Fusta. Disfruta de nuestro auténtico ambiente chill out, con desayunos, almuerzos, comidas y cenas junto al mar Mediterráneo. Un espacio familiar y accesible para que solo te preocupes de disfrutar. Mar de Fusta, tu punto de encuentro. Playa Casablanca, Almenara.
10: No olvides seguirnos en Instagram @mardefustaalmenara. Teléfono de reservas 604-99-05-45.
11: Del 17 al 20 de septiembre llega la 79 edición de la Fira de Ramadería y Maquinaria Agrícola de Nules. Una feria declarada de interés turístico autonómico y una de las más importantes de la Comunidad Valenciana, donde las principales empresas estarán presentes en una cita imprescindible para conocer las últimas novedades del sector. Además, participa de las jornadas citrícolas sobre la problemática actual del sector, disfruta del concurso nacional de artistas noveles, del concurso ecuestre de enganche, y en las modalidades de doma y conos, y del tradicional concurso de gozos de rabera. Y para completar la visita, saborea nuestro racó gastronómico, con degustación de vino y embutidos. Fira de Nules, una tradición que comenzó en 1347. Del 17 al 20 de septiembre, visita la Fira de Nules. Ayuntamiento de Nules.
12: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto: el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre,
13: alimentas la paz.
14: Hoy por hoy, La Plana Baixa. Vicent Arnau.

0: T'espera a repassar la informació local i comarcal d'este inestable ja dimecres 16 de setembre. I a més que la nuvolositat ha anat a més, ha arribat la pluja de poca intensitat, encara que tots els avisos, tant el groc de la costa com el taronja de l'interior de la província, se centren especialment al llarg de la vesprada i de la nit. I al marge del tema de l'oratge, en el dia d'avui l'actualitat també passa per aquesta presentació que ha fet l'Ajuntament de la tercera edició del programa Barri a Barri, amb 20 visites per escoltar la ciutadania fins al proper mes de març. Ho explicava la regidora de l'àrea, Zaida Moreno.
1: Perquè la gent, pues bueno, que no té disponibilitat.

0: no sap com fer un tràmit i no tinga, com dic, que vindre fins al centre del poble, pues, bueno, donar-hi aquesta oportunitat per les vesprades on la gent ja té més disponibilitat per vindre a fer pues, bueno, els seus dubtes, plantejar els seus dubtes i també suggeriments. I també pues, per escoltar a les associacions de veïns que tenim fins a 10 punts de la localitat per veure pues, bueno, aquests problemes que poden tindre en els barris i aquests suggeriments, com diguen, els projectes que poden ser interessants per als barris i al final en general per al conjunt de la ciutadania de la nostra ciutat. Com dic, és per tercer any consecutius este projecte, no?, de portar el despatx a cada zona de la vall. Començarem la setmana que ve per el Carmadall i farem, com dic, 10 punts de la nostra localitat per cobrir, pues, això, tots els centres socials que tenim i també totes les associacions de veïns que tenim. I la segona ronda començarà, si no m'equivoque, l'1 de febrer. Pues, bueno, per també, pues, això, que no anem sols una vegada, que se sent escoltada la gent i també per donar compte de tot allò que ens han dit, pues, lo que hem pogut complir i lo que no, pues, donar les seues explicacions, perquè a vegades ens agradaria que fora tot fàcil i ràpid de fer i, bueno, com sabeu, l'administració té una burocràcia i té uns problemes que no són tan ràpids com ens agradaria. Junt a mi també ve la policia de barri. Sempre seran els dilluns a les 6:30, menys la Moleta i el mercat, que seran dimecres a les 6:30.
1: Pues esa es la nota de actualidad del día y se anuncia el ayuntamiento presentando la tercera edición del programa Barri a Barri. Y otra noticia destacada del día de hoy, puedo conocer que Moncofa ha tancat la campanya estival amb un excel·lent en les platges. Totes les analítiques de l'aigua des del passat mes de juny reflecteixen l'excel·lència. Han sigut les 7 platges de Moncofa i, segons el regidor de platges, Francisco Alemany, consoliden la costa de Moncofa i les platges entre tota l'oferta global i la qualitat de l'aigua és el major motiu pel qual n'hi ha que estar orgullós, perquè diu que per això se treballa durant tot l'any per a conservar aquest paisatge òptim i sentir el Mediterrani com a casa pròpia. Es tracta, com sabem, de la platja de Pedraroja, del Grau, de Beniesma, del Masbou, de l'Estanyol, de la Torre i com la del Belcaire, ostentant 4 d'elles el distintiu de bandera blava. I l'agenda ve repleta de coses. Algunes d'elles se fiquen en marxa en la vall i en Moncofa de forma compartida. Ara ho comentarem. Protagonista Ascensión Gómez. Però primer, avui, i organitzat per la Societat Cultural Amics de la Vall, està vesprada a 6:30 conferència del filòsof Josep Maria Esquirol. Ens apropava a la figura d'ell, Vicent Rebollar.
2: Partís d'una anàlisi molt senzill. Vivim una societat cada vegada més deshumanitzada, cada vegada més despersonalitzada. Una societat on la banalitat i les coses espúries i les coses que realment jo crec que no són fonamentals en la nostra vida, cada vegada tenen més protagonisme. Se pot revertir això? Se pot canviar? Sense caure en eixa absència de sentit, en eixa vida buida? Ell pensa que sí, però on et compte? Pensa que sí, no apel·lant a grans idees, no apel·lant a coses fonamentals, ni apel·lant a falsos ídols, com poden ser els diners, el poder, o com poden ser coses que van i venen però que no mos omplen, no mos configuren. Ell pensa que aquesta forma de trobar el sentit a les coses està en la proximitat, en lo pròxim, en lo concret. Per això fa una filosofia que es diu filosofia de la proximitat. I en coses tan senzilles, ell parla i defensa, per exemple, una cosa tan senzilla com saludar, una cosa que hem perdut als nostres carrers i com hem perdut a les persones. Saludar és reconèixer a l'altre.
1: Perquè vull saber més coses, esta vesprada a les 6:30 té l'oportunitat d'escoltar a Josep Maria Esquirol. I demà, xerrada taller, el plaer es crea i no es destruís, però es transforma. Això diu Ascensión Gómez López, ella és comare, fisioterapeuta i sexòloga. Demà estarà en la vall en aquesta xerrada taller organitzada per l'Associació de Dones Clara Campoamor i l'endemà estarà en Moncofa, allí presentant un llibre, i això ens ho contava Marisol Julià de l'Associació de Dones Carmen de Burgos. Irene Peirache, Carmen de Burgos, és el tall que escoltem a continuació.
3: I l'Associació de Dones Clara Campoamor volia portar-la per damunt de tot, per a que totes les dones de la vall i de la comarca pogueren escoltar-la, i ens va vindre molt bé quan ens va dir Isabel que venia a Moncofa a presentar presentar el llibre nou que ha tret i varen dir, va, pues, montem la xerrada, la volíem per a més endavant, però la montem ja i aixina no s'ha de desplaçar, perquè esta dona Ascensió ve des de Cartagena. I pues això, hem matat dos pardals d'un tir, que se sol dir per ahí. Xerrada taller, quan parlem de sol pelvià, de sexualitat i de totes aquestes coses, i a més Ascensió és molt, molt vital, mos farà moure-mos i pensàvem que era més adequat l'espai del Carbonaire, i així li donàvem també una altra localització per a que vinguera altres tipus de gent que volguera, val? I vàrem decidir això, després resulta que mos haurà fet en altres coses, però bueno, tindrem el nostre públic. A més, és una xerrada super recomanable.
4: En Moncofa presentarà l'últim llibre, i l'últim llibre que s'anomena De invisibles a divas, i té, no sé si és el subtítol, Sexualitat 40 més, estamos muy divas vivas. Juga en el estem vives, i a més som vives. Estem encantades de que vinga, amb moltes ganes d'escoltar-la.
1: De Irene, que se solapen les coses, perquè és que demà al mateix temps que tindrà jo que s'ha xerrat a taller en la Vall, pues estarà la xerrada també, la trobada de compromís, que porta per títol Educació Examen, amb la presència de Ruth Ballester, de Jordi Julià i de Gerard Fullana, en qui parlàvem recentment.
5: Nosaltres volem centrar l'acte no tant en criticar, no, el que està passant, el que volem és que la gent vinga i ens expliqui les seves propostes i nosaltres explicar la nostra proposta per revertir aquesta situació, no? Inclús la gent que veu idees, propostes que en el passat nosaltres, que hem governat 8 anys, no hem fet bé o creu que són millorables, que vinga i que ens ho diga a la cara. Mireu, això ho vau fer d'esta manera i ho podeu fer de l'altra. Mm. Això és el que volem, no?
1: Pues tenim un cap de setmana replè de coses, i també amb la presentació de les festes patronals de la Sagrada Família i el Santíssim Crist en la vesprada del dissabte. Per cert, que demà se lliurarà la bandera de la ciutat a la regina de les festes patronals.
6: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
7: De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
8: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
9: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
1: El divendres tenim, per exemple, el sopar estellés, Roser Tiago, des de la Societat Cultural Amics de la Vall.
10: I el divendres 18 organitzem, junt a Acció Cultural del País Valencià, el sopar estellés, que per a qui no ho conega, cal dir que el poeta Vicent Andrés Estellés ha sigut un referent i considerat un dels primers, dels principals renovadors de la poesia contemporània en valencià.
1: El divendres també s'inaugurarà l'exposició col·lectiva de pintura que organitza l'Associació Arqueològica en homenatge a Emilio Castelló Sau. Miguel Montesinos ens ho contava.
11: Estarà oberta del 18 de setembre fins al 2 d'octubre d'enguany. I l'horari de visites, de dilluns a divendres, de 18 a 20.
1: El fill d'Emilio Castelló, Emilio Castelló Ambou, expressava l'agraïment de la família cap a este acte, este esdeveniment que ha organitzat l'Arqueològica.
12: Vull donar les gràcies a la Societat Arqueològica de la Vall, però especialment a Francisco Royo i a Miguel Montesinos. La veritat que se fixen en una persona com, en este cas, el meu pare, per fer-li un homenatge, pues, és molt d'agrair, i m'agradaria que quede constància la gratitud de la nostra família sencera cap a Miguel, cap a Francisco Royo, extensivament cap a l'Arqueològica.
1: I en clau política provincial, la Diputació de Castelló ha anunciat que promou la generació d'oportunitats en el conjunt del territori amb el Pla d'Ocupació. Presidenta Marta Barrachina.
13: Amb el Pla d'Ocupació que impulsem des de la Diputació de Castelló, promovem la generació d'oportunitats en el conjunt de tot el territori. Eixa línia, que compta amb 1,5 milions d'euros i que està destinada al foment de l'ocupació en els municipis de la província, ha arribat en aquesta convocatòria a tots els ajuntaments que ho han sol·licitat, incluïda l'entitat local menor del Vallestar.
1: I el PSPB retrau a la presidenta que retalla 2 milions dels bons consum que va prometre amb 5 milions per a salvar, diu, el comerç local. Merche Galí.
14: Marta Barrachina va prometre 5 milions d'euros per als bons consum i 3 anys després els posa en marxa amb només 2 milions. Nosaltres donarem suport a la mesura perquè és necessària per al comerç de la província, però també reclamarem que complisca el que va prometre. En aquests 3 anys hem perdut un 6,7% els establiments minoristes de Castelló.
1: I recordem que Nules tornarà a guanyar set seu de la UNED Senior amb cursos dirigits a persones majors de 55 anys i que demà estrenarà una nova edició de tot un clàssic, la Fira Agrícola i Ramadera. Farmàcia Sant de Guàrdia en Nules, Ana Palenciano Major 70, en la Vall Glòria París i Garcia Esbrís 67.